Subo lusitanisme politic che fuguè fòrça actiu din aquelas annadas 680, pudent aver lo témoignatge in Capitul 6 de Gérard Totil de Toulon, che de contunia fuguè lo compagnon de route e de lutte de nostre regretat ami Gustave Alirol. Lo Capitul 7 fa la part belle de ce qu'es dénouma l'action culturelle, mena de caisse de tuta la resta. Dinc aquel engazament culturau trobem Claude Alran, din Teatre de Pézenas, ville que partis lo renom amb Molière, me tabèn Claude Sicre, lo fabulous troubadours de Toulouse, e piu modestament Zanrous de nostre recantum.